0: El Festival de Almagro nos demuestra que muchas veces lo que consideramos novedoso posiblemente ya lo pensó, qué sé yo, una monja hace 4 siglos o incluso antes. Nosotros, en El Ojo Crítico, nos hemos propuesto desmontar algunos de los grandes hitos que asociamos al verano. Los viajes, irse a la playa, los conciertos, que no son tan nuevos como podríamos pensar. Vamos a hacer un poco de historia con Mikel Herrán, arqueólogo y divulgador. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Técnicamente, ¿no?
0: Aquí estamos siempre con ese dilema de buenas tardes o buenos días.
1: Bueno, ya ha pasado mediodía. Yo no he comido, tengo hambre, pero buenos días, buenos días.
0: Bueno, tú has venido aquí a hablarnos de tu libro, ¿no? De primeras veces, porque siempre hay una primera vez para todo, Miguel.
1: Sí, siempre hay una primera vez para todo. Algunas son buenas, otras son un poco un desastre, pero es bonito hablar de las primeras veces, yo creo.
0: Bueno, pues incluso para irse de festivales, en este caso de música, que es otro de los hitos del verano, sobre todo en España, que cuenta con más de 1000 festivales al año. Ahí es nada, ¿eh?
1: Hay gente que se hace tours de los festivales y no, a los 1000 que no vayan, vaya. Sí. No, esta semana es raro que no se nos salga alguna foto de algún compañero, algún amigo, algún familiar en redes sociales, pues que está pues gritando a pleno pulmón en un festival de música, ¿no? Hay, pues has dicho 1000, hay de todos los gustos, de todos los colores, de pop, de metal, grandes, pequeños, que duran un día, que duran varios, algunos pues eso, se hacen esa ruta, y aunque hoy puede que muchos festivales nos suenen pues a pop, sobre todo, ¿no? Es el género como más reproducido, o a Superestrella de Aitana, que se ha oído tanto estos días. ¿Cómo crees tú, Iván, que sonaba el primer festival?
0: Pues me vas a decir que ya había indies en Atapuerca, no sé. No me lo puedo imaginar, no me lo imagino en
1: pues
0: absoluto,
1: sonaba Miguel. Más o menos así.
2: Y te pidí el escopón.
0: ¿Esto es música medieval?
1: No, un poco antes.
0: ¿Qué es esto?
1: Esto es música en griego antiguo.
0: Ah.
1: ¿Y qué te parece? ¿Tú ves a la selección celebrando con esto?
0: ¿A la selección española?
1: Sí, o a la griega.
0: No,
1: en este caso.
0: No sé, con un poco de reggaetón, si acaso.
1: Bueno, pues esto es un himno délfico de hace unos 2150 años dedicado al dios Apolo. Y lo he traído para hablarte de uno de los primeros festivales de música, que eran los Juegos Pitios.
0: ¿Delfos? Esto era lo de las profecías, ¿no?
1: Sí, donde estaba la Pitia dando sus profecías.
0: El oráculo, ¿no?
1: El oráculo de Delfos estaba ahí, sí. Pues eso, se celebraban en torno a agosto, es decir, en verano, y en el santuario este de Delfos. Y era un festival en honor a Apolo, que era el dios de la música, y se llama así en honor a, bueno, por la serpiente Pitón, que es la que supuestamente Apolo habría matado en Delfos, y de ahí pues surgió el santuario de Delfos.
0: Con la sangre, ¿no?, de esa serpiente.
1: Con la sangre de esa serpiente se supone que se abrió el hueco en la piedra, que es de donde sale el gas que daba las visiones a la Pitia. Y bueno, aquí no estamos hablando de profecías, estamos hablando de música, y es que este festival no era uno como lo entenderíamos a día de hoy, ¿no? Los Juegos Pitios eran una competición, por ejemplo, pues a ver quién era el mejor cantando y tocando la cítara o tocando el aulos, que era un instrumento que sonaba así.
0: A ver cómo suena.
1: A ver.
0: ¿Esto es cuerda?
1: ¿Esto
0: viento?
1: Es viento.
0: ¿Qué es esto?
1: Son dos varas de madera. Por las que se soplaba, se puede ver mucho en cerámica griega, son pues eso, como una flauta doble, nos parecería a nuestros ojos modernos, y es uno de los instrumentos pues por antonomasia de la antigüedad. Que hay mucha gente que ha reconstruido el sonido a día de hoy, así que si veis algún concierto de aulos, y que es bastante impresionante. Pero bueno, para que entendamos la importancia de estos juegos, estos eran como los olímpicos, los Juegos Pitios. Era uno de los 4 juegos panhelénicos, es decir, juegos para todas las ciudades-estado de la Hélade, de Grecia, que se celebraban cada 4 años, y durante su celebración pues había una tregua sagrada, que aquí en verano hay mucho festival, pero tregua más bien poca.
0: Sí, tregua ninguna. Entonces, eran como una especie de olimpiadas de la música.
1: Más o menos, ¿no? También había unos juegos atléticos, por ejemplo, carreras de caballos, pero la prioridad siempre estaba puesta en la música, y era lo que primero surgió en estos juegos, precisamente por esa vinculación con Apolo. Y a esto luego se añadirían pues concursos de poesía, de actuación trágica, e incluso concursos de pintura.
0: Oye, ¿qué se llevaba el ganador? ¿Había dinerito?
1: Bueno, pues no. No se llevaban un contrato con una discográfica.
0: ¿Un pellocino de oro?
1: No, me da que no. No se llevaban un porcentaje de las entradas, no tenían premio monetario, porque las artes siempre han estado infrafinanciadas, yo creo que de toda la historia de la humanidad, ¿no?
0: Eso sí, así.
1: Pues se llevaban una corona de laurel, igual que los ganadores olímpicos. Y en algunos casos pues se hacía una escultura en su honor. De hecho, el auriga de Delfos es una escultura bastante famosa, que parece una columna por cómo está vestido. Es de un ganador de los juegos, bueno, de las carreras de caballos en estos Juegos Pitios. Los juegos en sí duraban entre 6 y 8 días, y ese festival estuvo en activo desde el siglo VI a.C., desde el 582, es la primera constancia que tenemos. y se mantuvieron pues hasta que, bueno, cuando Grecia pasó a ser una provincia romana, se mantuvieron y finalmente se abandonaron en el siglo IV después de Cristo. Es decir, estamos hablando de unos 800 años, 900 años de festival, vaya.
0: No está mal.
1: Claro, y bueno, pues...
0: ¿Y todos los veranos era esto?
1: Todos los veranos, o sea, cada cuatro años. Cada cuatro años.
0: Cada
1: año, como las Olimpiadas.
0: Ajá.
1: Y bueno, pues finalmente se abandonó cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y el culto a los dioses antiguos pues empezó a ser perseguido.
0: Claro, claro. Y si era un festival en honor a Apolo, pues ya no tenía sentido, ¿no?
1: No tenía mucho sentido mantener esta celebración. Mm-hmm. Ahora la música, si eso, pues pasaba a ser en misa. Pero, ojo, que al igual que con los Juegos Olímpicos, ha habido varios intentos de revivir estos Juegos, ¿no? Si conocemos los Olímpicos es porque... los celebramos a día de hoy.
0: Sí.
1: Pues hubo un intento de Juegos Pitios en 1927, cuando el poeta griego Ángelos Siquelanios organizó unos juegos con concursos de música bizantina, muy específico él, la verdad, obras de teatro también griego y arte popular folclórico griego. Entonces, claro, era muy específico.
0: Un romántico, ¿no?
1: Era un romántico y era tan romántico de lo griego que el festival fue muy breve, porque después de dos ediciones se canceló pues, por falta de financiación. Y se intentó darle una pátina un poco más internacional en 1997 con el International Delphic Committee, basado en Rusia y que hoy se sigue celebrando en la categoría juvenil entre los países de la antigua URSS en categorías como piano, violín, canto folk.
0: Pero nada que ver con el éxito de los antiguos.
1: No, sobre todo porque además les ha salido competencia. Porque aparte de estos International Delphic Committee, ha salido una cosa loquísima, que son los Juegos Délficos Modernos, que se celebran, bueno, los Juegos Pitios Modernos, perdón, que se celebran en 2022. Bueno, desde 2022 se celebran los Juegos Pitios Modernos, bueno, los ha llevado a cabo un tal Vijender Goel, un político y gran maestro de taekwondo de la India, que los fundó y en su primera edición contó con representación de más de 80 países y con categorías como cantos, instrumentos, danza, pues las típicas que nos encontrábamos en los Juegos Pitios antiguos, pero también artes marciales, diseño de robots, porque ¿por qué no? Y mi favorita, lectura del tarot.
0: Lectura del tarot y todo.
1: Lectura del tarot, que dirías, oye, que pintan la lectura del tarot como un juego, o sea, pues como una competición,
0: profecías,
1: ¿no?
0: ¿No? Quizá estas
1: claro,
0: griegas...
1: como en Delfos había una pitia alzando oráculo, pues digo yo que pega un poco,
0: digo
1: ¿no?
0: yo.
1: Y los criterios de evaluación para la lectura del tarot competitiva es la precisión, la claridad, la habilidad interpretativa y la conexión con el cliente. Oye, que a mí también me parece impresionante.
0: Conclusión, que todo el mundo se pelea por recuperar esos festivales antiguos griegos de música.
1: Sí, pero vamos, que tienen, pero más, que no... de, tienen más de marketing que de una un revivir lo antiguo. Pero, queridos oyentes, si queréis ir al festival de música más antiguo del mundo, que sigue en activo, sin revivals manidos ni nada, a donde tendréis que ir es a Inglaterra, concretamente a Gloucester, aunque la música que vais a oír, de nuevo, igual no es para todo el mundo, ¿vale? Porque este festival suena así. ¿Qué te parece, Iván?
0: Me parece muy bien, pero me falta el té por aquí.
1: Sí, ¿no?
0: Una nube de leche.
1: Sí, la verdad es que es muy británico este festival.
0: Es
1: muy
0: British,
1: muy
0: yeah.
1: inglés. Este es el Three Choirs Festival, el festival de los tres coros, que lleva celebrándose 311 años y que une las catedrales de Worcester, Gloucester y Hereford. Empezó, como podemos augurar por cómo suena, en 1715, aunque con el nombre de Reunión Musical Anual de los Tres Coros, que tiene un poco de menos sonoridad. Y claro, pues aquí lo que se prioriza es la música religiosa, el coro y el órgano.
0: ¿Y sigue siendo así?
1: Sí, bueno, el festival ha cambiado mucho en 300 años, ¿vale? O sea, solo se ha interrumpido con motivo de las dos guerras mundiales y el COVID, pero tras 299 ediciones, digamos, que les ha dado tiempo a todo. El festival es muy inglés, para bien y para mal. En el siglo XIX ya metieron obras de autores extranjeros, así se aventuraban a meter de repente Mozart, Mendelssohn o incluso Bach, que no apareció en el repertorio hasta 1865, ojo. Y también se metieron obras que no son de por sí religiosas y se amplió el público trayendo, por ejemplo, a un cantante famoso como estrella invitada.
0: Anda, no me digas cómo los festivales de ahora, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, desvelando el cartel y estaba todo Inglaterra del siglo XIX, vamos, nerviosa. Claro, pero la pasión de San Mateo de Bach featuring Lola Índigo pues no tenía el mismo tono, ¿no?
0: No lo veo.
1: No, entonces, claro, esto provocó bastantes controversias dentro de la iglesia por miedo a que se estuviesen perdiendo los valores originales.
0: Digamos que había un poco de pique, ¿no? Entre los más tradicionales y los que querían abrir el festival, pero bueno, eso pasa siempre.
1: Sí, ojo, que esto, yo sé que la música clásica y los coros nos pueden parecer algo anticuado, pero incluso hoy, o sea, incluso en el siglo XXI, pueden ser algo tan aparentemente vetusto como este festival, ha sido y sigue siendo objeto de controversia. Ya no por la iglesia y los valores de la iglesia, pero sí, es que la última polémica de este festival la protagonizó esta canción que a lo mejor también nos suena.
0: Subidón.
1: Subidón, la verdad, ¿eh? Bueno, resulta que en 2019 el programa incluía el movimiento final de la novena sinfonía de Beethoven, acá la Oda a la Alegría, para clausurar el festival. Y claro, ¿de qué es el himno, la Oda a la Alegría?
0: La Unión Europea.
1: Muy bien, además ahora que está Beethoven, que igual salen los nuevos billetes de euro, lo sabemos todos, ¿vale? ¿Qué estaba pasando en Reino Unido por ese entonces, en 2019?
0: Empezamos con tus kits de historia. Esto es el Brexit.
1: Muy bien, efectivamente. Brexit. O sea, esto es historia reciente, esto se lo sabe todo el mundo, lo hemos vivido, ¿no? Pues es que en 2019, algunos firmes defensores del Brexit llamaron al boicot del festival por la decisión de tocar el himno de Europa como clausura del festival. De hecho, solo unas semanas antes, miembros del partido del Brexit en el Parlamento Europeo se habían girado para dar la espalda en cuanto sonaba el himno en la Cámara. Y todo esto, de repente, pues salpicaba al festival de música más antiguo de Europa. El pobre programador estaba desesperado, dando entrevistas diciendo que no era una decisión política, y de hecho el concierto no llegó a vender todas sus entradas para la clausura como si lo hizo para el resto de jornadas del festival. Algo que no es raro, ya he dicho que este festival es muy inglés y que se celebra además en las Midlands, que es una zona pues muy pro-Brexit.
0: O sea, que se quejaban de que hubieran metido política por no tocar una pieza de 200 años.
1: Sí, sí, es que si Beethoven levantase la cabeza... Pero bueno, no habría podido oír las críticas porque era sordo, así que no tan mal. Pero oye, si algún oyente quiere acercarse, el festival más antiguo de Europa se celebra la última semana de julio y la edición de este año empieza hoy mismo, 25.
0: Pues ahí queda, anotado. Muchísimas gracias, Miquel Herrán, y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí detrás. Nosotros volvemos mañana. El Ojo Crítico vuelve a la sintonía de Radio Nacional mañana a partir de las 12:30, las 11:30 en Canarias. Que disfruten de esta tarde de sábado.
3: Són 2:15.
4: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
5: Bon dia. Alerta per risc elevat d'incendi forestal. Una autèntica emergència nacional amb l'incendi que crema a Madrid i Àvila, que ja es considera un de sol amb més de 20.000 hectàrees calcinades. El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona aquest matí i advoca per un pacte d'estat després de les 130.000 hectàrees cremades a tot l'estat en el que portem d'any.
6: Hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, de viatge institucional al sud-est asiàtic, ha expressat la seva solidaritat amb els damnificats pel foc.
7: Hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, i remarcar que un cop més, en aquestes circumstàncies, el més important és preservar les vides humanes.
5: A Catalunya, tot i que les temperatures han afluixat una mica, l'entrada de vent, la baixa humitat i la previsió de tempestes es converteixen en un còctel fatal que obliga a estar atents. I és que un llamp pot originar un foc en qualsevol moment. Aquesta sembla la causa de l'incendi declarat ahir a Farrera, al Pallars Sobirà, que els bombers han pogut estabilitzar després de cremar una quarantena d'hectàrees. Un incendi alta muntanya en un lloc molt difícil d'accedir. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Inuncat i manté també l'alerta del Pla Infocat. De fet, ho està des del 3 de juliol amb l'incendi de les Gavarres. Des d'aleshores continuem en una situació excepcional que ens obliga a no baixar la guàrdia. Sobretot, el risc és elevat a Ponent, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Empordà. Tot el territori està en avís. També la ciutat de Barcelona s'ha activat l'alerta per risc d'incendi. Es demana a la ciutadania extremar la precaució al medi natural i respectar el tancament d'accessos als massissos forestals. De seguida repassarem la previsió meteorològica, però hi ha altres perills que ens deixa l'estiu, com ara els ofegaments. De moment, en portem 25 a Catalunya des que va començar la temporada de bany fa poc més d'un mes. L'últim, aquesta matinada, un noi de 21 anys que ha mort ofegat al canal dret del riu Ebre a Amposta. Avui és precisament el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments i els socorristes s'han aprofitat per portar les seves reivindicacions al carrer. Reclamen recursos i un canvi del model de gestió del servei de salvament i socorrisme.
8: Impotència, frustració, perquè són molts anys ja lluitant, fa falta més pressupost i encara no arriba.
5: Un altre col·lectiu essencial que es queixa és el dels bombers. Tant voluntaris com professionals treballen en precari i reclamen més mitjans i més efectius.
9: Pensem que amb un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
5: A l'edició cap de setmana sentirem les reivindicacions de bombers i socorristes i ens fixarem també en els riscos de l'estiu. Mirarem també d'esvair dubtes després dels ensurts que hem tingut en els últims dies amb els accidents a les obres del metro i de Renfe. En parlarem amb Jordi Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Previsió del temps, Emet Noelia García.
9: Cap de setmana amb temps inestable a Catalunya. Molta tensió durant aquesta tarda a la zona nord. S'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes, amb ventades i calamar-se. A Girona es podran acumular fins a 30 litres per metre quadrat durant una hora. Avui també baixen les temperatures, màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida i a Tarragona i 31 graus a Barcelona. Demà diumenge les temperatures seran més baixes. És una informació d'AEMET.
5: I mirem ara la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
10: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, i pel que fa a incidències, destaquem la Ronda Litoral de Barcelona, que es troba tallada a l'altura de Poblenou en sentit Trinitat. De moment, les cues arriben a la zona de Montjuïc, en aquesta Ronda Litoral, i, de fet, també en sentit contrari hi ha lentitud de maturades entre Diagonal Mar i Poblenou, en sentit Llobregat. Pel que fa a la Ronda de Dalt, també tenim un tram d'aturades entre Esplugues i la zona de Cornellà, més tocant el nus del Llobregat en aquesta direcció. I a la resta de punts de la xarxa viària, seguim parlant, per exemple, de l'autopista AP7, tot i que ha millorat, a la zona de Martorell, lentitud aturades en sentit sud, també l'autopista del Maresme, la C32 a Mataró, en sentit nord, la Pota Nord, la B20 de Santa Coloma de Gramenet a Barcelona, o també en el cas de les vies de la Costa Brava, seguim parlant de la C65 i també de la C35, les dues de Llagostera en direcció Platja d'Aro. Recordem també el tram d'obres que afecta la zona de Jorba, de l'autovia 2 en sentit Lleida, amb lentitud aturades en aquesta zona entre 1,5 km, 2 km. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
5: I incidències també a Renfe. La circulació en les línies de Rodalies R3 està suspesa per un problema al sistema de regulació del trànsit ferroviari. Els usuaris es deriven a la línia R4. Hi ha també un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, les línies R2 i R11 estan afectades per l'esfondrament registrat a les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac. Avui s'espera conèixer la data de la represa del servei. Amb l'Albert Vacas als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central, comencem.
4: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
5: Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal d'alta muntanya declarat ahir a Farrera, al Pallars Sobirà. Ha cremat unes 36 hectàrees del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Segons les primeres hipòtesis, l'incendi estaria causat per un llamp. Protecció Civil manté activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 195 municipis i es proveix l'accés a diversos massissos i parcs naturals per evitar precisament aquest risc d'incendi. Els bombers de Catalunya no donen l'abast. En plena temporada falten efectius i recursos. Com a mesura de pressió al departament, el 90% dels parcs protesten des de Sant Joan. S'han acabat les hores extres, diuen, per tapar les mancances del servei. Un dels darrers parcs a adherir-se ha estat el de l'Hospitalet de Llobregat, que és un dels majors del territori. Laura Zurriaga.
11: Els bombers es planten. Ni hores addicionals, ni més serveis voluntaris per tapar anys, diuen, de desinversió. Durant la campanya d'incendis, els parcs del territori sovint queden sense personal per la simultaneïtat dels focs, posant en relleu un servei infradimensionat, com passa al parc de l'Hospitalet de Llobregat. Carles Urgell, bomber i delegat sindical de la CGT.
12: Si els mínims de parc normals són 8 bombers i bomberes, doncs ens quedaven amb 4 bombers. Això, sumat a que hi ha una falta d'equips de protecció, ha provocat fins i tot que d'aquests 4 bombers, en algunes ocasions, ens trobéssim amb que 2 no tenien equip.
11: El cos arrossega els efectes de la crisi de 2008. En la darrera dècada s'ha duplicat el pressupost, però encara falten efectius, falten vehicles, falta sou i cal agilitzar el sistema de desinfecció dels equips de protecció.
12: Poden passar moltes guàrdies fins que recuperen el seu EPI, que després d'un procés de descontaminació, i durant aquest temps no hi ha equips de substitució per tal de suplir aquesta mancança. Ens trobem que és responsabilitat dels bombers netejar-los al parc i descontaminar-los amb un cubell, un fregall i sabó, amb mitjans de fortuna.
11: Des de l'any 2016 s'han incorporat 1.000 bombers per les jubilacions de 2008 a 2016. Avui són 2.700 efectius al territori, una xifra insuficient reclamant per cobrir els mínims.
12: De forma estimada, pensem que amb un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
11: el Departament d'Interior es recolza en la tasca dels bombers voluntaris. Cobren 10 euros l'hora, tenen la mateixa formació que els funcionaris, però la Generalitat no reconeix la seva relació laboral. Francesc Castillo, bomber voluntari i portaveu de l'associació Bombers Precaris en Lluita.
13: Bé, nosaltres reclamem que reconeguin els nostres drets laborals, val? Perquè al final nosaltres creiem que quan estem fent de bombers estem treballant. Nosaltres fem la mateixa tasca que els companys bombers funcionaris. No se'ns reconeixen ni els drets laborals, ni la prevenció de riscos, ni el coeficient reductor cara a la jubilació, ni les malalties professionals, res, tot això se'ns reconeix a nosaltres.
11: Dels 1.300 voluntaris, gairebé 500 s'han sumat a les 12 denúncies interposades als jutjats socials. Per altra banda, el departament emplaça els sindicats de bombers a reunir-se a la tardor per atendre les seves reivindicacions. Els bombers decidiran si amplien o no les mesures de pressió aquest cap de setmana.
5: I avui hem escoltat també les reivindicacions dels socorristes que han sortit al carrer per, tot coincidint amb el Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments. 30 cada hora n'hi ha al món, segons les estadístiques. A Catalunya, en el que portem d'estiu, han mort ofegades 25 persones. L'última, avui mateix, Llorenç Llop.
14: Es tracta d'un jove de 21 anys que ha perdut la vida en posta. La víctima s'estava banyant al canal marítim amb un amic quan els bombers van rebre l'avís. Ja a les 4 de la matinada van trobar el cos sense vida del jove a 7 quilòmetres del punt inicial. Amb aquesta ja són 25 les víctimes mortals a Catalunya durant la campanya de bany, 13 en platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. Les xifres preocupen, ja s'han superat els registres de l'any passat en aquestes dades i el total de defuncions és de 25, 3 menys que la campanya de l'any passat, quan encara queden 7 setmanes d'estiu. Moltes d'aquestes morts, segons la doctora Montserrat Romaguera de Can Fic, són evitables.
15: S'ha d'evitar el bany en zones de risc, roques, llot o corrents, i també formar la ciutadania en maniobres de salvament i la reanimació, coneguda popularment com el boca a boca.
14: Davant aquesta situació, socorristes de Barcelona s'han concentrat per protestar contra les administracions i reclamar unes condicions laborals dignes per oferir un servei segur. Ignacio García, portaveu d'Acció Sindical de Socorristes.
8: Que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents que som nosaltres per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
14: Els ofegaments són la tercera causa de mort accidental a Catalunya. Al món cada any moren 300.000 persones per aquesta causa. La meitat són menors de 30 anys i una quarta part infants.
5: Gràcies, Llorenç. Els ofegaments a platges i piscines són dels perills de l'estiu, però no pas l'únic. Intoxicacions alimentàries, cremades solars i picades d'insectes i altres animals són altres clàssics de l'estiu. Maria Gómez.
16: Clàssics que podem tenir sota control. La pell, per exemple, més enllà d'utilitzar crema de factor 50, els experts aposten pel que anomenen la fotohabitació, és a dir, no tenir contacte amb el sol durant les hores més fortes de la radiació. Alejandro Fernández Casado és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Cimas Sanitas de Barcelona.
17: Protegit del sol, posa't crema. Bueno, la crema de protecció 50 o la que correspongui segons el tipus de pell és important i ens evita les cremades i ens ajuda molt sobretot en determinats àmbits, però la millor protecció solar és la que ens evita aquell sol excessiu, constant, acumulat.
16: Respecte a les picades d'insectes com mosquits o vespes, recomana netejar-les amb aigua i sabó i retirar el fibló en cas que sigui visible i sobretot no utilitzar remeis casolans que poden empitjorar la zona afectada. També retirar possibles restes dels tentacles d'una medusa i en cas d'una picada aplicar aigua salada. Jornades que ens conviden a passar el dia fora de casa. Si preparem tàpers, cal mantenir la cadena del fred i evitar productes que poden ser molt sensibles a les altes temperatures com les salses. Núria Mallent, membre de la Junta del Codinucat, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
18: Sí que és recomanable que puguem ficar aquest tàper en una bossa isotèrmica i si podem ficar un d'aquests blocs que fiquem en el congelador, seria l'ideal. No és com tenir-lo a la nevera, però podem mantenir una temperatura prou correcta i tampoc no deixar un tàper preparar-lo superaviat i menjar-lo poder a les 10 hores.
16: Menjar en condicions i també mantenir una bona hidratació.
5: Avui podríem conèixer la data de la represa del servei ferroviari a les línies R2 i R11 després de l'esfondrament registrat aquesta setmana a Montcada i Reixac a les obres del tren. D'altra banda, entre la setmana entrant i la següent podran tornar a casa seva una segona tongada de veïns afectats per l'esfondrament registrat a les obres de la línia 9 del metro a Sant Gervasi. Sant Gervasi, Sants, Vallbona, Montcada han generat neguit entre la ciutadania que tem per la seva seguretat. Joan Martínez Bofill és el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Benvingut.
19: Hola, bon dia, gràcies.
5: Què és el que ha passat I per què? Què en sabeu o què deduïu?
19: Bé, ara mateix el que se sap és poc, no? I la informació una mica és incerta i caldrà estudiar-ho, no? Però que sí que s'ha vist pels vídeos, sobretot, hi ha un vídeo molt bo en el qual es veu que col·lapsa, no?, un mur del pou d'atac. El pou d'atac simplement és com un pou molt gran, no?, com d'uns 18-20 metres de diàmetre, que baixa fins a 35 metres, perquè a partir d'aquest doncs poder començar doncs el túnel en galeria, no? Aleshores, clar, per fer aquest pou tan fondo, el que has de fer són murs de contenció perquè el terreny no cedeixi, no caigui, igual que fas un forat a la sorra de la platja, no?, que se't cau, doncs el que volem és evitar això, no? Llavors, tot això es calcula, s'estudia molt bé, però per alguna causa que cal esbrinar, a la part de baix hi ha aquest mur cedit. Hi havia uns pilons, unes columnes de formigó, no?, que en teoria la seva funció és contenir aquest terreny, i es veu clarament doncs que això doncs cedeix i comencen a entrar allà les pissarres, que és el nivell com si diguéssim profund del terreny, no?, del substracte geològic. Aleshores, clar, quines poden ser les causes? Doncs és incert i s'ha d'estudiar bé, no?, perquè normalment quan passen aquestes coses com moltes circumstàncies. Però, clar, abans de fer un pou d'aquestes dimensions, un estudi d'aquestes dimensions, s'han fet sondejos, s'han fet assajos de laboratori, s'han fet molts càlculs i s'ha fet un projecte molt detallat en el qual doncs s'indica fil per randa, no?, què s'ha de fer per tal de que això no passi, i a més amb uns factors de seguretat, no?, que permeten ser conservadors, perquè si hi ha qualsevol imprevist, doncs aquest factor de seguretat pugui absorbir-ho i no passi res, no?
5: Clar, els ciutadans confiem en que realment quan es fan unes obres d'aquesta envergadura doncs es fa seguir uns criteris de seguretat, i això que passa doncs pot ser només un accident, no? Però també vostès entenen el neguit i la preocupació dels ciutadans, no?, amb tot el que ha passat en els últims dies en les obres del metro, les obres de Rodalies. Ja se sap que el risc zero no existeix, no? Però podem estar tranquils?
19: Sí, jo crec que sí, hem d'estar tranquils i les coses en general es fan bastant bé. El que passa és que són obres que són molt complexes, aquí intervenen molts factors, no?, d'execució, de qualitat dels materials, de càlcul...
5: Uh-huh. En el cas del tren, tants anys de falta d'inversions s'han deixat un estat deplorable del servei ferroviari, que reconeixen les pròpies administracions implicades. Què diu els experts? Com s'han d'afrontar aquests treballs necessaris sense posar en perill la seguretat i intentar que no torni a passar el que ha passat aquesta setmana?
19: Clar, això és un tema que és una mica més... que té a veure amb els gestors, no?, dels diners públics, però clar, és evident que tenim unes infraestructures que estan antigues, que s'han de mantenir, no?, per fer-ho. Per posar un exemple, si tu tens una casa vella i no li fas les reparacions, doncs el dia que l'hagis de fer les reparacions seran molt més grans, no?, en comptes de fer els manteniments adequats. Aleshores, doncs clar, és molt important que les infraestructures es pressupostin i que s'executin, i que siguem doncs cada vegada més eficients i que ho sapiguem gestionar millor.
5: La cosa bona de tot això és que, afortunadament, no hem hagut de lamentar danys personals, no hi ha hagut ferits, no hi ha hagut cap víctima, que això és molt important, clar. Però, clar, venim de mesos i mesos de problemes a Rodalies de Renfe a partir de, precisament, un accident mortal a Gelida ja fa mig any. Clar, mm-hmm. Tot això, que ha estat un ensurt, potser si no hagués tot aquest caldo de cultiu, doncs hagués quedat en això, no en un ensurt, però tenim preocupació per tot el que hem viscut fins ara.
19: Sí, totalment, no? Aquest cas de Gelida, doncs va ser, allò sí que va ser un autèntic drama, no? Perquè una persona va morir. En aquest cas, doncs, per sort no hi ha hagut afectacions personals, que això és el principal. Sembla ser que les estructures i els edificis també estan intactes, per tant, això és bo. Ha estat molt aparatós, però sí, tal com dius, doncs una mica està plovent sobre mullat, no? Doncs, per exemple, des del Col·legi de Geòlegs fa molt temps que estem parlant doncs del que passa a la R1, cada vegada doncs, que hi ha temporals de mar, hi ha aquesta afectació a una estructura viària, que és la primera que es va fer a la península Ibèrica, no? El tren pel Maresme, l'any crec que era el 1848, que està totalment exposat, no? I aleshores, si volem tenir unes estructures, unes infraestructures que siguin eficaces. Volem que la gent doncs, es mogui en transport públic per evitar tocar al mínim el transport privat. Doncs clar, hem d'invertir i hem de fer-ho bé. I a més no ho podem fer de qualsevol manera, sinó que tenim una sèrie de condicionants del terreny que són molt importants i per tant doncs, això doncs, implica doncs, fer projectes previs, estudiar bé això i al final tenir equips pluridisciplinars per veure doncs, quines són les infraestructures sobre les quals cal actuar de primera, no? En primera opció i tenir un programa pautat per anar avançant, no? A llarg termini.
3: Està clar. Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies.
19: Gràcies a vosaltres.
3: Sorgit del projecte Òpera del Liceu, en col·laboració amb el Lliure, la tragicomèdia Estètica i Massacre arriba avui a Peralada per reflexionar sobre la pressió estètica. Amb direcció escènica d'Oriol Pla, música de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt, Agnès Ballén.
20: Para un deslizamiento fácil y una piel suave...
21: És lícit o no és lícit, o és estrany, o és perillós, o és patològic el tracte amb el cos.
22: És una de les veus més singulars de la literatura catalana contemporània, amb una escriptura intensa, irònica, incisiva i una gran capacitat per explorar les contradiccions humanes. Carlota Gurt.
21: Vaig pensar en diverses idees, jo sempre escric sobre les coses d'alguna manera que em mouen o que em preocupen o sobre les quals tinc preguntes, i el tema de l'estètica és una cosa que m'inquieta bastant, sobretot quan vas per Barcelona i veus aquesta explosió de locals d'ungles, no? Que n'hi ha un cada cantonada, no? Quan veus, no? Aquests llavis inflats de botox, no? Aquesta mena d'excessos estètics. Volia escriure un text al voltant d'això, no? Que ho tractés amb una certa ironia, amb un punt una mica hiperbòlic, i llavors la idea és explorar que l'espectador surti d'allà amb preguntes.
22: Estètica i Massacre presenta dos personatges, soprano i baríton, que es qüestionen l'ambició per l'estètica i la projecció de la seva imatge a les xarxes socials. Llibret de Gurt, direcció escènica d'Oriol Pla i la partitura és de Carles Prat.
23: Fins en quin punt estem condicionats a l'estètica, no? Fins en quin punt ens fa fer el que fem o som nosaltres els que decidim lliurement?
22: Els dos personatges fan de mirall, l'un obsessionat per l'estètica i l'altre per l'antiestètica, per reflexionar sobre el tracte i sotmetiment del nostre cos. Estètica i Massacre es podrà veure només aquest vespre al Mirador del Castell dins el Festival de Peralada.

I més propostes per avui. A Barcelona tanca el Festival Bars a Poble Espanyol Morrissey. El legendari fundador de The Smiths torna a Barcelona una dècada després, convertit en activista contra la tauromàquia. Ha demanat al president del govern que prohibeixi els toros.